0: pesado.
1: Te darás cuenta
2: que no pots menjar diners.
0: De que los cartos no son comestibles.
1: De que no puedes comer dinero.
2: El futur
3: és teu.
1: El futuro en nos. Onda ODS.
2: Ona ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
4: Per a un món més just i sostenible.
1: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.